Fidiari agus thoran fill fill arunó tan tam chora va racha arin when misha salta sa chialavi agunia niu ga kensha agus nir faeca gomenish a am da fisa a wain a la kial maira la cherish the ladies eish gil a shoshon cats meow gudjin chachtin sha hugun gudjish of slan.